se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no... Això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja... Si és que em pixi... Que no és pas seriós. Si és que em pixi... Que no és pas seriós.

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La Festa de la Bicicleta sumarà aquest dissabte 36 edicions i, a més, tindrà l'històric pas del Tour de França a tocar. La jornada inclourà l'habitual pedalada popular i el lliurament de premis amb diferents categories, com reconeixements a l'originalitat, la participació o l'antiguitat de les bicicletes. A més, els inscrits entraran en el sorteig tant de bicicletes com material esportiu i altres obsequis aportats per l'organització i les empreses col·laboradores. El preu per participar de la Festa de la Bicicleta serà de 2 euros, una aportació que es destinarà íntegrament a finalitats solidàries. El regidor d'Esports, David Kess-Bisser, ha comentat que es manté el format habitual de la Festa de la Bicicleta, amb la novetat, això sí, de tenir el pas del Tour just una setmana després.
2: És un format on la gent pot vindre disfressada, amb aquests otorgaments de premis per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també donant suport a aquest Tour de França, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França, i serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles.
0: La concentració de la Festa de la Bicicleta serà, com és habitual, a l'entrada del poliesportiu a partir de les 7 del vespre, i es podran fer inscripcions fins una estona abans. Aquest any, a més, la popular Festa Cubellenca dedicada a la bicicleta esdevindrà un pròleg del pas del Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món. Passarà per Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026, que començarà un dia abans a Barcelona. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran Cubelles per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:15 del migdia. Tot i que el pas del pilot de ciclistes serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kess-Bisser, ha comentat que serà un fet històric per Cubelles.
2: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió serà molt alta, és a dir, el tema de tallar la circulació de la carretera serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat, que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França. Però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
0: L'Ajuntament està informant aquests dies de com afectarà

0: a la circulació de vehicles i vianants al pas del Tour de França per Cubelles, una afectació que es concentrarà a la C31, l'Avinguda de Catalunya, des de 11:45 del migdia fins a les 5 de la tarda aproximadament. El consistori ha preparat itineraris alternatius per garantir la mobilitat malgrat aquest tall de la carretera que creua el municipi. La policia local ha denunciat 6 conductors de motos i ciclomotors en l'última campanya de control. Les infraccions detectades van ser per no respectar els senyals horitzontals. La policia local de Cubelles ha controlat en total 41 motocicletes i ciclomotors en l'última campanya que han desplegat els dies 13 i 14 de juny. Com a resultat de tots aquests controls, els agents han redactat 6 denúncies, totes per incompliments de la senyalització horitzontal. No han detectat cap infracció però relacionada ni amb l'ús del casc, ni tampoc amb la documentació del vehicle, l'assegurança, la inspecció tècnica, la documentació del conductor ni les condicions tècniques dels vehicles. Aquestes campanyes periòdiques formen part de les actuacions de vigilància i prevenció que s'impulsen des de la policia local en coordinació amb el Servei Català del Trànsit. Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral, al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors. Tornen los 40 Summer Live a Cubelles. El concert serà el dimarts 28 de juliol al Parc del Prat i actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'emissora municipal del grup Prisa ha confirmat aquest mateix dijous que torna a Cubelles, tal com va fer l'any passat, amb una nova proposta de la gira Summer Live que organitza en diverses ciutats catalanes i d'arreu de l'Estat. Els artistes confirmats en el cartell de Cubelles, que serà el 28 de juliol, un dimarts a partir de les 10 de la nit, al Parc del Prat de Cubelles, són els artistes següents i tocaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You i també Siderland, C-Axe i Lau Givert. El DJ set anirà a càrrec d'en David Álvarez. Més endavant es donaran més detalls de com serà aquest esdeveniment, que, si es confirma que és com l'any passat, era d'accés gratuït a la zona del Parc del Prat de Cubelles. 454 persones han votat en els pressupostos participatius. Els resultats de quines són les propostes guanyadores es faran públics un cop s'hagin analitzat i ordenat en la taula ciutadana que vetlla per tot aquest procés. El període de votació dels pressupostos participatius s'ha tancat aquest dilluns i, segons les dades publicades per l'Ajuntament, hi hauria hagut més de 1.000 vots emesos per 454 persones. Recordem que tothom podia escollir fins a 3 opcions, és a dir, podia votar tres opcions diferents i no tots els votants finalment han votat tres cops, ja que n'hi ha que han triat un sol projecte o dos. Finalment, doncs, més de 1.060 vots en total. Segons les dades publicades per l'Ajuntament, la majoria dels participants són dones, 267, i la franja d'edat que més ha participat és la d'entre 45 i 54 anys, seguit dels que tenen entre 35 i 44 anys. Un cop finalitzat el període de votació, els resultats ara han de ser analitzats en una reunió de la taula ciutadana de seguiment dels pressupostos participatius, que serà l'encarregada de validar el procés i determinar quines han estat, finalment, les propostes més votades per la ciutadania. Per l'elecció de les propostes guanyadores es tindrà en compte el nombre de vots obtinguts i el seu pressupost, que no podia superar, recordem, els 75.000 euros. Les propostes més votades s'aniran sumant fins a arribar als 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. La piscina municipal ja ho té tot a punt per obrir a partir del dilluns 29 de juny. Serà el segon estiu consecutiu que l'Ajuntament opta per la gestió directa d'aquest equipament, que no té concessió des del 2024. La piscina municipal de Cubelles, doncs, obrirà al públic aquest dilluns que ve, dia 29 de juny, i fins al 6 de setembre. La piscina estarà oberta cada dia de les 11 del matí a les 7 de la tarda. Les entrades es podran comprar directament a les instal·lacions i, per motius de seguretat, l'Ajuntament ha especificat que el pagament s'haurà de fer únicament amb targeta. Les tarifes es mantenen diferenciades entre els empadronats i els no empadronats, amb accés gratuït per als infants de fins a 2 anys. A partir dels 2 anys ja paguen. Els preus de les entrades oscil·len entre els 1,20 € i els 4,60 € segons l'edat, la condició de residència i si es tracta d'un dia feiner o festiu. En la Junta de Govern Local del 13 de maig passat es va aprovar la incoació de l'expedient de licitació del contracte de concessió del servei públic de la piscina del poliesportiu municipal i de les instal·lacions del bar-restaurant. Tanmateix, finalment, l'executiu ha optat per reobrir la piscina aquesta temporada com ho va fer l'any passat, amb gestió directa mitjançant una empresa externa. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats de la gent gran del curs 2026-2027. L'oferta organitzada per l'Ajuntament inclou propostes orientades a la pràctica d'activitat física, l'emprenentatge, l'estimulació cognitiva i la participació social. L'Ajuntament de Cubelles ha obert el període d'inscripcions d'una programació consolidada que oferirà en total una 20ena d'activitats diferents distribuïdes en més de 50 grups i horaris. L'oferta inclou propostes que van orientades entre les activitats esportives, per exemple, hi ha pilates, gimnàstica, ioga, ball en línia i caminades, o també tallers de memòria, anglès, català, ortografia, càlcul i raonament, noves tecnologies, pintura, manualitats, patronatge i confecció, i també activitats als horts urbans de Can Travé i propostes lúdiques com el ball dels dissabtes. La programació, a més, també manté la seva aposta per acostar les activitats en diferents barris de Cubelles. D'aquesta manera, més enllà del casal de la gent gran situat al centre, les sessions es desenvoluparan també a Mastrader, al Corral d'Ancona i a la sala sociocultural, una distribució territorial que vol fer més fàcil l'accés als serveis i que vol fomentar també la participació de les persones grans que viuen en aquests barris. Les activitats, recordem que s'adrecen a persones majors de 60 anys o pensionistes que estiguin empadronats o siguin residents al municipi, tot i que també hi poden participar persones a partir dels 55 anys o prejubilades, sempre que hi hagi places disponibles. Per inscriure's a les activitats, les persones que vulguin participar per primera vegada en alguna de les activitats hauran d'omplir la seva sol·licitud al Casal de la Gent Gran del 23 al 30 de juny, de les 10 del matí a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Les renovacions de places es gestionaran directament amb les monitores responsables de cada activitat. D'altra banda, recordem que la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, ha destacat que aquest any estan acabant d'enllestir un procés de licitació del servei de dinamització del casal d'avis, que confia que serà un servei que permetrà oferir encara més opcions.
1: La veritat que podem fer projectes més xulos, ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural. Fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important, no? Continuar aprenent coses durant tota la vida. Jo continuo estudiant i és precisament per això, no? Perquè si tens inquietuds artístiques o d'aprenentatge d'interessos que a tu t'agradin, doncs fer excursions culturals, tot això fa que envelleixis menys.
0: La programació per la gent gran 2026-2027 inclou tota mena d'activitats esportives, formatives i lúdiques que estaran repartides, com hem explicat, en diferents equipaments municipals. A més, també estan repartides en dies diferents i franges horàries de matí i de tarda. Els infants i joves entre 8 i 16 anys que tinguin el carnet de la Biblioteca de Cubelles ja poden participar al programa Llegir té premi. La iniciativa de la Direcció General de Drets Culturals, Creació i Biblioteques de la Generalitat, en col·laboració amb la plataforma digital Legilant, i que s'anomena Llegir té premi, té l'objectiu de promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i acostar els serveis de les biblioteques entre els infants i joves durant les vacances d'estiu. Aquest any l'activitat es desenvoluparà entre el 25 de juny i el 31 d'agost, amb totes dues dates incloses. I com funciona? Doncs els participants poden seleccionar les lectures entre més de 1.116 títols diferents, que són en català, en castellà, en anglès i títols de lectura fàcil. La selecció de les obres permet oferir un seguit de propostes de lectura adequades a l'edat i als interessos, des de llibres clàssics fins a les últimes novetats de literatura juvenil. Algunes de les lectures estan disponibles per llegir a la mateixa plataforma, a Biblio Digital, al servei de préstec digital de les biblioteques públiques de Catalunya, o mitjançant Atena, que és el catàleg de la xarxa de biblioteques públiques. Els participants responen un seguit de preguntes sobre allò que han llegit, amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces d'un avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en aquest joc que, tornem a repetir, es diu Llegir té premi. L'organització enviarà les seves biblioteques de referència els premis físics, que seran rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los. La Revetlla Popular de Sant Joan ha omplert un any més la plaça del Mercat, l'acte de la Flama del Canigó, el sopar popular i la música han protagonitzat un any més la celebració de Sant Joan aquí a Cubelles, que hauria reunit unes 1.500 persones segons les dades que ens ha donat l'Ajuntament. L'Ajuntament ha organitzat un any més la rebuda de la Flama del Canigó amb la col·laboració dels castellers del Foix, el Pupillatge i l'agrupació de balls populars com a prèvia de la revetlla. Després, un cop encesa la foguera, simbòlica i de petites dimensions, s'ha donat el tret al sopar popular amb les taules i cadires a la plaça del Mercat que havia facilitat també l'Ajuntament. A partir de les 10 de la nit, el grup Police Line i un DJ han animat la celebració fins a les 3 de la matinada. A partir d'aleshores s'ha tancat la festa i ha començat la recollida. L'Ajuntament calcula que en conjunt aquesta revetlla ha reunit unes 1.500 persones. La policia local ha intervingut en les atencions habituals d'una nit com la revetlla de Sant Joan i només han destacat que hi ha hagut també una baralla a primera hora del matí d'aquest dimecres a la zona del centre sense més conseqüències. Per la seva banda, els bombers han informat de 29 sortides a tot el Garraf durant la revetlla, sense detallar els municipis. Sí que han concretat que han fet fins a 15 actuacions per incendis de vegetació i 12 per focs en elements urbans. L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet públic que la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
2: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019 i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també per... En van passar algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
2: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Covella, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat que és no governar.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
2: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions.
3: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres, hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, Història de la Música i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrint l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la Història, Cubelles Noir, Compartim la Platja amb la Natura i la Maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit. I del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació, les tardes, de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la Història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com La Maleta Guspireta, Bona Ona, La Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Snake, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 dels 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock en Clàssics i, de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir entre d'altres espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snake, el Música en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, L'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock en Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snake i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Comença a arribar la calor a Cubelles i comencen també a acabar les competicions esportives i es comença a preparar un estiu. A més, un estiu que aquest any serà protagonista la bicicleta. I ho serà per l'arribada del Tour i, evidentment, no podia faltar també la festa de la bicicleta, que enguany doncs, estarà molt lligada aquest esdeveniment que passarà per Cubelles el 5 de juliol. Abans, però, hi haurà la 36a festa de la bicicleta i per parlar-ne tenim el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, el David Quesc. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: És un estiu de bicicleta. Jo no sé si la gent està preparada o no, però si ja habitualment Cubelles té aquesta festa tan emblemàtica, aquest any amb el pas del Tour sembla que agafa com més protagonisme, no?
2: Sí, la veritat que bueno, la idea de la festa de bicicleta aquest any era moure-la de data per al tema de la calor i que bueno, al final festes de bicicleta anteriors doncs vèiem que fer un canvi de data era el millor, però bueno, aquest any, doncs, com has comentat, el 5 de juliol doncs, és el Tour de França i volíem doncs, ficar-ho la setmana anterior per doncs, fer aquesta prèvia d'aquest Tour de França i aprofitar doncs, aquest esdeveniment.
1: De fet, la festa de la bicicleta enguany serà el 27 de juny, just una setmana abans del pas de la volta francesa per Cubelles. Ja ho hem pogut veure fins i tot en el cartell, no? Amb aquest groc del típic mallot del Tour. Parlem de la festa de bicicleta. A banda d'aquest canvi de dates i doncs, aquesta coincidència amb el Tour, què és el que teniu preparat?
2: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja sé, el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles.
1: Pel que fa als circuits, això no canvia, és el de sempre. Aquests dos circuits, el curt i el llarg, i la gent pot triar quin fa.
2: No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta, doncs arribada el moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
1: La sortida està prevista cap a les 7 del vespre, a partir de les 6, però ja comença a haver-hi ambient allà al poliesportiu, sempre doncs, la gent va arribar una mica abans, mira, les disfresses també de tots, i no sé si també hi haurà doncs, això, els sortejos, totes aquestes festes ja habitual de la festa de la bicicleta.
2: Sí, a l'acabar la pedrejada, doncs, al poliesportiu es farà doncs, aquesta entrega de premis, sortejos, en aquestes bicicletes que sortegem, també es donarà el repartiment del merchandising que ens proporciona el Tour i més o menys sempre seguim el mateix guió per aquesta festa.
1: I hi ha un altre punt, un altre vessant d'aquesta festa, que és la part solidària. Ja fa uns anys és una festa solidària, aquest any doncs, es manté.
2: Es manté, el preu de la inscripció puja a 2 euros i encara estem acabant de trobar doncs, aquesta, on anirà recaptada aquesta inscripció i jo crec que durant aquesta setmana o la que ve doncs, ja anunciarem a l'entitat on farem aquesta entrega de la inscripció.
1: Per inscriure's ha de ser presencial. Sí. Com s'han de fer i a partir de quan?
2: Doncs a partir del 15 de juny es poden acostar al poliesportiu on està el conserge i allà es podrà fer el pagament d'aquests 2 euros i es podrà inscriure i es donarà el dorsal.
1: Això, no sé si hi ha una data o fins al dia de la carrera estarà obert.
2: En principi, intentem fer un termini dos dies abans, però sí que és cert que al final la gent doncs s'acaba decidint el mateix dia i sempre deixem obert fins a l'últim moment perquè la gent es pugui inscriure, però sí que és cert que per nosaltres tindre una previsió per poder doncs també poder otorgar el merchandising, per poder demanar al Tour de França que ens doni un X número de merchandising per poder repartir a tothom. Sabem que al final, a última hora, sempre s'ha apuntat molta gent, per tant, per nosaltres és una mica hàndicap perquè de cara al merchandising, de cara a la previsió que tenim de tot, doncs ens resulta una mica més complicat. Per això demanem que si la gent ho té clar, doncs que s'apunti amb antelació.
1: Doncs a partir del 15 de juny, al poliesportiu, doncs aquesta inscripció amb 2 eurets als participants, aportació que després es destina íntegrament amb una finalitat social, i bé, en tot cas, doncs esperar aquesta festa de la bicicleta, aquesta 36a festa de la bicicleta que, com dèiem, doncs, va de la mà de l'arribada del Tour. No sé si se'n sap massa del pas per Tour per Cubelles, però esportivament realment és un pas, no? Tampoc podrem veure molt o estar molt a prop dels ciclistes.
2: Bueno, per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera, doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França. Però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
1: Clar, és que el Tour de França, o sigui, clar, de França a Cubelles sobta, no? Vull dir que no pot passar cada any perquè al final és una volta francesa. Llavors, que passi per Cubelles és estrany.
2: Sí, jo no ho entenia, quan al principi vaig rebre el correu, jo no ho entenia, perquè tampoc estic picat en aquest esport. Però sí, em va sobtar, i la veritat que per part nostra, ostres, molt, molt content. A part, doncs es farà unes guinguetes també per part del Tour de França, per tant serà xulo.
1: Això, com dèiem, serà el 5 de juliol, una setmana abans la festa de la bicicleta. A partir del 15 de juny les inscripcions ja estaran obertes. David, que és regidor d'Esports, com sempre, moltes gràcies per acostar-te a l'emissora i fins la propera.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Aquest cap de setmana, el poliesportiu municipal es va disputar la segona edició del 3x3 Respect, aquest torneig organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles, i un torneig peculiar on no es té en compte ni l'edat ni el sexe, un torneig on bàsicament es juga a bàsquet. En parlem amb el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Bé, dit la segona edició del 3x3 Respect, sí que és veritat que és la segona edició, però el nom és només d'aquest any. Per què li heu posat aquest títol aquest any?
2: Correcte. Vam decidir ampliar una mica el registre de fins a quin punt és inclusiu el torneig. És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no.
1: I com va anar? Explica'ns com es va desenvolupar, quants participants hi vau tenir en les diferents categories?
2: Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants amb 26 equips. Nosaltres havíem fet quatre categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Hem aconseguit 4 equips per Family, 4 equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, són... Vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer 3 partits de la seva pròpia categoria, més 2, intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. Llavors ja jugar els 8 partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, doncs, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
1: A més, tot això, evidentment, envoltat d'un dia que és reivindicatiu, que és festiu, no? Hi havia música, hi havia una parada amb informació...
2: Totalment. Aquest any vam decidir deixar el tema de la música en mans d'un professional i vam comptar amb un noi que té l'empresa de Cubelles, ho ha fet superbé, es diu Bosch, i la gent supercontenta perquè mai s'havia sentit tan bé la música, estava jugant i la senties però no molestava, podies parlar, es nota que aquest cop ho ha fet un professional i segur que repetirem l'any que ve perquè l'experiència és molt més xula. A més, que ahir va detectar en els moments en què fa falta que la gent va cansada i posa algú més animat, i bueno, fins i tot hi havia gent que s'arrencava allà veient els partits, molt graciós. Mm-hmm. Tot, com dius tu, molt, molt festiu, dintre del rerefons aquest reivindicatiu. No? Mm-hmm.
1: I els guanyadors, que això a vegades és l'important, no? Quins són els equips guanyadors?
2: Guanyadors ha hagut, dels 4 categories, primers i segons. Els veterans del Cubelles van quedar segons en la categoria Hustle i el sènior segons en categoria Pro. Amb Chill em sembla que els que van guanyar venien de molt lluny, de Granollers, em sembla, i van jugar superbé, un equip molt, molt maco. I de les famílies, també un veterà del Cubelles, va quedar primer en la categoria Family, amb el seu fill, el mitjà i el petit, i un amic d'aquests. O sigui, va ser molt graciós veure els jugadors, es deien los Dalton, i era que es coneix una mica més alt que el del costat.
1: Molt bé, doncs amb aquest torneig una mica també es dona continuïtat a aquest esperit, no, de reivindicació i també doncs, a la vegada doncs, de posar sobre la taula que es pot jugar a bàsquet independentment del sexe i l'edat, que al final és un esport, és un joc, i que tothom s'ho pot passar bé. I amb això també tanqueu una mica la temporada, no?, al Club de Bàsquet Cubelles.
2: Sí, en efecte. A veure, aquest any hem comptat amb la participació d'un equip dels Panteres Grogues, que han sigut una mica els pioners, han vingut a mirar a veure quin aire respirava aquí, si realment era LGTBIQ+, friendly, i han estat supercontents. De fet, van guanyar la categoria Hassel, ells van quedar els primers, aquest equip, que el formaven de tres nois i una noia, i va anar superbé. I et dic, per nosaltres el fem servir també com a clausura, com a club, val? També és un punt d'inflexió, dèiem, bueno, s'acaba la temporada, anem a passar-ho bé un dissabte jugant a bàsquet, i ara només queda treball executiu de la Junta de cara a preparar la temporada vinent.
1: No hi ha campus aquest any?
2: Hi haurà campus de bàsquet, això sempre. Sí, sí. A més, amb la novetat de que aquest any hi ha activitats per a adolescents. Vale, hem separat una mica els grups i farem un casal tradicional, que el que hem fet sempre, el casal de bàsquet del Cubelles, i un adaptat a pues, unes edats que necessiten un altre tipus d'activitats, un altre tipus d'excursions, més adaptat a la seva edat.
1: Molt bé. Això imagino que serà a partir del juliol, no? I després sí que a l'agost descans.
2: Correcte, així és. Després del Sant Joan comencem.
1: Doncs un estiu més per al Club de Bàsquet Cubelles després de tancar aquesta temporada i ja preparar doncs, la següent, que doncs, m'imagino que donarà inici cap al setembre, no? I tornarem a engegar els motors. No sé quines perspectives teniu de cara a la propera temporada, no sé si hi haurà molts canvis.
2: Bueno, sí que hi haurà canvis, però sobretot hi haurà canvis a nivell de club, d'entitat, perquè farem a Junta Nova, s'ha de reconstruir la Junta, hi ha dos càrrecs que ens deixen perquè les seves famílies doncs, han canviat de club i haurem de reinventar-nos una miqueta. També, com a novetat, estem començant a col·laborar amb el CUNIT, vale? I ens hem decidit donar-nos un cop de mà. De moment encara tots són acords verbals i si la cosa va bé aquest any, igual fem alguna coseta més seriosa. Un acord de col·laboració més formal. Tipus en la línia de no sé si et sona, el Tres Viles.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
2: Val? Són col·laboracions entre entitats petites que ens serveixen per lluitar contra els pols grans d'equips amb molta base de jugadors que sempre fan pols d'atracció, que els jugadors que despunten una miqueta en seguida pensen anar cap allà perquè tenen més gent, tenen més varietat d'equips amb més nivells diferents. Clar, això ho patim molt els equips petits, tipo pues, el Cunit, nosaltres, els Roquetes. Llavors hem de pensar coses així. Mm-hmm. Val? Llavors, aquest any posem en pràctica, hem començat a col·laborar. El cadet femení que jugava al Cubelles aquest any anirà allà a jugar al Cunit i muntarem aquí un infantil. Mm-hmm. Amb jugadores d'allà i alguna de nostra d'aquí. O sigui, comencem a intercanviar jugadors i anar en sintonia. Si aconseguim tirar que això funcioni, segurament pues, clar, passarem a ser una entitat amb 14 equips, que seria un canvi superxulo.
1: Mm-hmm. Bé, veurem. Com tu deies, us toca un estiu executiu important.
2: De moment
1: important.
2: Comencem, exacte, de moment és començar a parlar-ho i començar a funcionar i veure si estem en sintonia. Ja ens hem reunit dues o tres vegades, nosaltres ho veiem bé, tots els punts sobre la taula ens beneficien tant un equip com l'altre i bueno, doncs començo amb col·laboracions puntuals aquest any. I si veiem que hi ha hagut sintonia, que tot ha anat bé i tal, doncs parlem seriosament de cada any que ve a veure què podem fer.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs estarem pendents, evidentment, de tot el que passi durant l'estiu. Per altra banda, doncs, desitjar-vos això, bones vacances, que descanseu si podeu i, evidentment, al setembre ens hi tornem a posar.
2: Les samarretes que vau donar de la ràdio
1: sí, sí.
2: Van anar molt bé. La gent va estar supercontenta perquè sobretot la van fer servir de cubre. La gent que no havia pensat en això, després tots suats i tal, doncs poder-se treure una samarreta i posar-se la bosta de Ràdio Cubelles. Així va ser molt graciós veure un munt de samarretes negres de Ràdio Cubelles per allà.
1: Perfecte. Ho
2: molt per l'ajuda.
1: Fantàstic. Doncs per això es fan, perquè la gent les pugui lluir i les pugui gaudir. Molt bé, Ivan, doncs moltes gràcies, molt bon estiu i bé, que vagin bé les vacances.
2: Igualment. Adéu, que vagi bé.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana del 2023 del compositor Joan Bosch, Roc el primer net, que interpretarà la Cobla Montgrins.

Com ja hem anat comentant, el dissabte 25 de maig tindrà lloc al Palau de Congressos de Tarragona el concert amb la gran final del concurs Sardana de l'Any edició 2023, amb les cobles Reus Jove i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Des del mes de gener hem anat escoltant les eliminatòries i semifinals amb les sardanes que han concursat en aquesta edició, també les finalistes del Premi Joves Talents i en el programa d'avui les que opten al Premi de la Crítica. Avui hem programat les 8 sardanes que s'han classificat i tindran l'honor de ser a la final, ser enregistrades al CD que es publicarà per l'ocasió i passar a la història d'aquest concurs que enguany arriba a la seva 34a edició. D'aquestes 8 composicions sortirà la que obtindrà el guardó del Premi Popular Sardana de l'any 2023.

Comencem amb les finalistes del Premi Popular Sardana de l'Any amb la Cobla La Principal del Llobregat, amb una obra de Jordi León, Sardanistes Franquesins, dedicada a l'agrupació sardanista de les Franqueses del Vallès.

ha estat la cobla principal, la principal de Llobregat, amb una dedicatòria del compositor i mestre flabiolaire Jordi León, Sardanistes Francesins. A continuació, també amb la principal de Llobregat, un títol que ens porta de nou al Vallès, en aquesta ocasió al Vallès Occidental, Sant Cugat, capital de la sardana, d'Anna Abad i Gil.

Acabem d'escoltar Sant Cugat, capital de la sardana, de la música i compositora Anna Abad, amb la cobla La Principal del Llobregat. I seguim al Vallès, ara amb la cobla Sant Jordi, escoltarem una sardana de Xavi Pinyol, estrenada a Castellar del Vallès i dedicada a una parella de sardanistes d'aquesta localitat, unint els cors amb les mans.

Era la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb un títol de Xavi Pinyol, l'intèrpret de Tible, unint els cors amb les mans. Seguim amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ara amb una composició d'Amadeu Escoda, estrenada al 16è Aplec Comarcal d'Osona a Centelles. Per tu, amic Lluís.

Era la Copa Sant Jordi amb la sardana Per a tu, amic Lluís, d'Amadeu Escoda, dedicada a Lluís Soler. I continuem amb les finalistes de Sardana de l'any amb una obra de Josep Cassú, estrenada a l'Auditori de Terrassa, Calaix de Sastre, que interpretarà la principal del Llobregat.

Era la cobla, la principal del Llobregat, amb la sardana Calaix de Sastre, de Josep Cassú, músic, compositor i director. A continuació, i amb la cobla Sant Jordi, una obra de Santi Martínez, estrenada al Pla de la Catedral de Barcelona, Recercant somnis.

Acabem d'escoltar Recercant somnis de Santi Martínez amb la cobla Sant Jordi. Ara ens acompanya la principal de la Bisbal amb una sardana de Francesc Picard, Els primers 25, dedicada al seu fill i a la seva esposa amb motiu de les seves noces d'argent.

La cobla principal de la Bisbal ens ha interpretat els primers 25 de Francesc Picart. I per tancar aquesta selecció de les finalistes a Sardana de l'Any, edició 2023, tenim un títol de Lluís Alcalà i Baqués, dedicat a la seva filla, Gina, que interpreta la cobla Sant Jordi.

Ha estat la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb la sardana Gina, de Lluís Alcalà, un autor que va obtenir el Premi Sardana de l'Any en l'edició del 2019.

0: A continuació, presentem l'espai del concurs La Sardana de l'Any. Escoltarem les sardanes de l'eliminatòria d'aquesta setmana i, si ho desitgeu, podeu votar la vostra preferida a la web d'aquest concurs www.lsda.cat o bé a través del telèfon de Som Sardana al 93 319 76 37. La guanyadora de la sisena semifinal ha estat la sardana Gina, de Lluís Alcalà i Baqués.
1: Som Sardana presenta La Sardana de l'Any. Premi de la Crítica. El jurat del Premi de la Crítica, format per en Joan Josep Blai, Bernat Castillejo, Frederic Guisset, Jaume Hielo i Jordi Figaró, han determinat que les tres sardanes candidates al Premi de la Crítica siguin: sardana número 1, Arcàdia Brillant, de Xavier Ventosa, cobla la principal del Llobregat,

0: Hem escoltat una nova eliminatòria de la 34a edició de la Sardana de l'Any.
1: El concert final d'aquesta edició serà el dissabte 25 de maig a 6:15 de la tarda al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, amb les cobles Reus Jove i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A la segona part gaudirem del concert Trifàcic, una estrena explosiva creada per Arnau Tordera i Xavier Pagès, on es combina la sonoritat de la cobla amb la de la guitarra elèctrica i la de les timbales. Us hi esperem!

0: Bé, amics oients, s'acaba el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui, que han estat les finalistes a Sardana de l'Any, edició 2023. I esperem que ens continueu acompanyant a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de cobla.
1: I per finalitzar aquest espai tindrem un record per al compositor sabadellenc Agustí Borgunyó, de qui aquest mes de maig es compleixen 130 anys del seu naixement, amb una sardana de 1969 que va dedicar a una de les colles sardanistes punteres de Barcelona, Violetes del Bosc, que ens oferirà la cobla principal de la Bisbal. Acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui i bon cap de setmana a tots i a totes.

Hola, amics. Què tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar i gaudir aquesta bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí, Ràdio Cubelles. Algú pot dir, això ho tens gravat perquè sempre estàs repetint lo mateix. Això vol dir que no, que no està gravat. Això ho acabo de dir ara mateix. Per tant, que sapigueu que Ràdio Cubelles té aquest programa especialíssim de música country, la música que només s'escolta aquí. Arreu del món, el món hispànic, per exemple, no s'escolta això, Bé, amics meus, doncs avui farem un programa, crec jo, que entretingut, variat, i, bueno, esperem disfrutar-ho, Vinga, doncs, com que no pot ser d'una altra manera, comencem.

Ole, bueno, hem començat bé, eh? Aquesta cançó ens la cantava el Garth Brooks i el títol de la mateixa era The Next. I ara, a continuació, doncs, mantenint així aquesta alegria que ens caracteritza, escoltarem a Jason Aldean, que ens cantarà Hillstone.

Apa, ja està. Molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem el Gerard Nieman, que ens cantarà Love is Love Woman. Vinga.

Ja està. Vinga, molt bé. Ara, a continuació, escoltarem a la Gretchen Wilson i el Kid Rock, que ens cantaran The Holden Sea.

Ai, ai, ai. Ja sabia jo que cantant el King Rock ja sabia que seria més radical. Però bé, són músiques que hi són i s'han de posar de tant en tant, perquè, bé, ara posarem una coseta més carinyosa, eh? Posarem un country sureño que ens la cantarà el Garth Brooks i el títol de la mateixa és Tu, Piña Colada.

Bueno, molt bé, no? Tranquil·la, com Déu mana. Això està molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem a la Jessica Simpson, que ens cantarà Coming On Over.

Molt bé. Vinga, doncs. I ara a continuació, per mantenir així amb un ritme més tranquil·let, ara escoltarem una cançó molt suau, molt tranquil·la, perquè la puguem disfrutar. Eh? És una cançó que ens la canta a la Heidi Hooger i el títol de la mateixa és Play Me the Balls of the Angels. Aviam què us sembla, va. I ara escoltem-la. Sí? Va.

Molt bé, no? Xula aquesta cançoneta, un balset així tranquil, agradable, eh? També convé aquestes músiques així, perquè abans hem posat una que poder era massa, i aquesta és més tranquil·leta, compensem. Vinga, ara escoltarem el Chuck Berry, que també ens dona una mica d'alegria. No gaire, però sí que ens dona una mica més d'alegria. Vinga, i la cançó que escoltarem de Chuck Berry es titula You Never Can Tell. A veure, va, aquesta sí que és coneguda, va. Epa!

És xula, eh? Aquesta cançó, algú es pot recordar d'haver-la haver-la vist ballada per en Travolta? Eh? Que sí? Poder sí, eh? Vinga, ara escoltarem un grup de... Està composat de quatre xicots, quatre nois, i aquest grup és un... canten cançons així d'estil gospel, però bé, és... ja ho escoltareu. No fan servir instruments musicals, com a molt pot haver-hi una bateria que els hi porta una mica el ritme, però en principi no necessiten més instruments. D'acord? Vinga, aquest grup es diu Home and Free i ara ens escoltarem quatre cançonetes concretament d'ells i la primera que escoltarem, el títol de la mateixa és Good Old Country Hanaway.

Bueno, xula, eh? Vinga, ara tornem a escoltar el Home Free, i el títol de la cançó que ens cantaran ara és Frank It's Love Place.

Bueno. Molt bé, vinga, ara tornem-los a escoltar altra vegada els Homer's Free i el títol de la cançó que escoltarem és The Devil Went Down to Georgia.

Tum, tum. Molt bé, perfecte. I ara escoltarem l'última ja del Home Free, que el títol de la mateixa és California Country. Vinga.

Què ha passat? Què ha passat? S'ha acabat així de cop, això? Bueno, aviam, no ho sé, doncs ara mirarem... Bueno, no sé, això a la vegada les cançons tenen aquestes coses, eh? Les gravacions, com que no les faig jo, ja venen fetes. Les... Llavors el control que jo pugui tenir sobre les mateixes és limitat. Vinga, doncs ara a continuació, doncs, per anar avançant, escoltarem a la Shania Twain, que ens cantarà Bots Don't.

0: és?
1: Molt bé. El Zach Brooks Band, que ens cantaran The Wind, i a veure què passa, va.

Bé, amics i amigues, senyors i senyors, doncs, sense voler, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo que ho hàgiu passat bé. No és una altra, la meva intenció, com sempre he dit, que puguem disfrutar amb aquestes musiquetes que anem posant en aquest programa de country. Bé, amics, doncs, ha sigut un plaer. Un dia més estar aquí amb tots vosaltres. I em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que tot vagi bé, que estigueu bons i que sigueu bons. Adéu-siau.

Hola, bon dia, què tal? Tornem aquí a estar aquí amb Can 60, amb el Cintobel a la part tècnica, i qui us parla, salutacions cordials de tots dos. Avui farem un programa monogràfic dedicat a un cantant amb el qual els Beatles van estar vinculats al principi de tot. Estic parlant de Tony Sheridan, un nom que potser no sona massa al gran públic, però sí que és conegut pels bons aficionats al rock. Avui parlarem d'ell i escoltarem música, cançons que va versionar, que són cançons de rock. El Tony Sheridan, començarem dient que va néixer a Norwich, Anglaterra, el 21 de maig de 1940, i va morir a Hamburg, una ciutat on va estar vinculat, com ara veurem, i va morir el 16 de febrer de 2013. De pares irlandesos i de nom real Anthony Esmond Sheridan McGinnity, Tony Sheridan va ser un cantant i guitarrista de rock and roll que va passar gran part de la seva vida adulta a Alemanya. Va ser més conegut com un dels primers col·laboradors dels Beatles, tot i que el disc que van editar, el grup d'acompanyament portava el nom de The Beat Brothers. El Tony Sheridan és l'únic no Beatle que va aparèixer com a cantant principal en una gravació dels Beatles que va arribar com a disc senzill. Un dia va sortir una oferta per tal que un grup anglès toqués en un club d'Hamburg. Sheridan i altres es van unir a un grup anomenat The Jets i van anar amb vaixell a Hamburg per presentar-se al club Kaiser Keller. Era el juny de 1960. Com el destí voldria, els problemes legals, és a dir, la manca de papers adequats, van fer que The Jets no durés gaire, però Sheridan aviat va tornar a l'escenari a Hamburg. Mentre actuava en aquella ciutat, entre 1960 i 1963, Tony Sheridan va ser acompanyat per diverses bandes de suport, la majoria de les quals eren una amalgama de diversos músics, en lloc d'un grup pròpiament dit. No obstant això, el 1961, els joves Beatles, llavors formats per John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe i Pete Best a la bateria, el Ringo encara no formava part dels Beatles aleshores, que havien conegut i admirat Sheridan durant la seva primera visita a Hamburg el 1960 i que van treballar amb ell en la seva segona visita, es van fer encara més propers amb Tony Sheridan. Els Beatles de vegades van donar suport a Sheridan, que al seu torn sovint es van unir a ells durant les seves actuacions, acompanyant-los a la guitarra. Fins i tot van visitar la casa de Sheridan i van fer sessions jam al seu jardí. Bé, com que avui tinc programades moltes cançons, doncs abans de continuar parlant d'aquests inicis dels Beatles, vinculats amb el Tony Sheridan, escoltarem la primera cançó d'avui. Una que porta per títol If You Leave Me Baby.

Tony Sheridan va començar a presentar-se al Top Ten Club d'Hamburg. Aquí va ser acompanyat per diversos grups com Jerry and the Pacemakers i els Beatles, amb els quals, com dèiem, va viure algun temps, durant el qual Paul, John i George van aprendre molt i per això a Tony Sheridan l'anomenaven Teacher. En efecte, els Beatles l'anomenaven afectuosament de Teacher, el professor, perquè van aprendre d'ell moltes habilitats professionals crucials, és a dir, del seu sentit de l'espectacle, la seva presència escènica, el seu talent musical i les seves habilitats d'arranjaments musicals. També el Ringo Starr, que encara no formava part dels Beatles, va tocar breument a la banda de suport de Sheridan el 1962, abans de tornar a Anglaterra amb el grup Rolling Storm and the Hurricanes. Segons els informes, el Ringo no estava satisfet amb Sheridan interpretant cançons que no havia assajat amb la seva banda, així com la inclinació de Sheridan per les baralles a cops de puny. Val a dir que el 1960, quan els joves Beatles van arribar a Hamburg, es van quedar astorats. La ciutat portuària del Bàltic havia sigut bombardejada amb més duresa que la seva pròpia Liverpool, però ja s'havia recuperat. Gaudia d'un alt nivell de vida que justificava, per exemple, que es contractessin a conjunts beat britànics per animar Sant Pauli, el barri xinès d'Hamburg. Tony Sheridan també podia donar testimoni del genuí amor que els hamburguesos conservaren per aquells apòstols del rock and roll. La carrera professional de Sheridan es va desenvolupar essencialment a Alemanya, on va actuar regularment, va gravar discos i fins i tot va fer programes de ràdio. Inicialment, la relació de Sheridan amb els Beatles va ser de mestre i alumnes. Tony havia fet gires pel Regne Unit amb figures del rock and roll com Jen Vincent i Eddie Cochran, aprenent doncs, els trucs dels rockers nord-americans, trucs musicals i visuals. Tant John Lennon com altres guitarristes de Liverpool solien imitar la col·locació de l'instrument de Sheridan, que la tocava sobre el pit. A Tony també li agradava ajuntar-se amb els Beatles pel pur plaer d'improvisar amb aquells gamberros, en podríem dir, en aquella època. Tornant a Hamburg, el 1961, Tony Sheridan va rebre una oferta per gravar discos per part de Bert Kaempfert. El futur compositor de Extraños en la Noche exercia de caçatalents de Polydor, la marca discogràfica Polydor, i pensava que aquell anglès tan fatxenda tenia futur. Va acceptar a contracor que Tony Sheridan insistís en trucar als seus amics de Liverpool com a músics d'acompanyament. A canvi, els Beatles, encara amb Pete Best a la bateria, van rebre 300 marcs i van aprofitar per gravar un parell de temes pel seu compte, una adaptació de And She's With i un instrumental Cry for a Shadow firmat per George Harrison i John Lennon. Kaempfert els va oferir un contracte per un any amb el consell que composessin temes propis cantables. Doncs bé, ara escoltarem aquests dos temes d'un àlbum, un àlbum que jo vaig veure o vaig comprar i em sembla que es va editar per primer cop el 1971, que eren cançons de Tony Sheridan, excepte les dues primeres, que són aquestes que estic comentant. La primera, la que escoltarem ara, And She's With, que és una adaptació que van fer els Beatles, d'aquest un tema bastant popular. I la segona, l'autor dels quals era, com he dit, George Harrison i John Lennon, amb el títol de Cry for a Shadow. Escoltem primer And She's With.

En She's With, amb la veu de John Lennon, i ara l'instrumental Cry for a Shadow, que, com he dit, estava composada, una cançó composada per George Harrison i John Lennon.

Bé, aquestes dues cançons que acabem d'escoltar formaven part d'aquest disc que he comentat abans, que va ser reeditat a l'Estat espanyol a l'any 1971, un disc que a la portada hi havia la bandera anglesa i deia Lo primero de los Beatles, en què per primera vegada doncs, vaig sentir a parlar del Tony Sheridan. Aquestes dues cançons eren les úniques que no eren cantades pel Tony Sheridan. Les altres les anirem escoltant ara a continuació. Abans dir per això que de les 7 cançons gravades durant les sessions de 2 dies de Sheridan per a la discogràfica Polydor el juny de 1961, de vegades la banda darrera de Sheridan es reduiria a només dos Beatles, Paul McCartney i el bateria Pete Best. Per contra, alguns diuen que només en les seves dues cançons toquen els quatre Beatles, menys Sheridan, que són aquestes que hem escoltat, mentre que Sheridan toca en tots els seus temes. La guitarra rítmica de John Lennon només s'escolta en les dues pistes dels Beatles, tot i que la seva veu s'escolta en veus de fons, així com les seves picades a mans a les pistes de Sheridan. Durant aquestes sessions, a Polydor, es van produir un total de 9 cançons, 7 d'elles per a Sheridan, My Bonnie, The Saints, Why, Nobody's Child, If You Love Me Baby, que és la primera que hem sentit avui, Sweet George Brown i Sweeney River. Dues cançons més sense Sheridan van ser gravades pels Beatles, torno a repetir aquestes dues que hem escoltat. I ara, doncs, d'aquest repertori, n'escoltarem més. Començarem ara pel tema Let's Dance.

0: Sens dubte, però, el gran èxit de Tony Sheridan a Alemanya va ser la cançó My Bonnie. Tony Sheridan ha passat a la història per aquest fet amb els Beatles. El 1962, després d'una sèrie de discos senzills, el primer dels quals amb My Bonnie en una cara i The Saints a la segona, a la cara B, aquest disc va arribar al número 5 de la llista alemanya i va ser llançat als Estats Units per la discogràfica Decca. El disc té la distinció de ser un dels més cars de col·lecció de 45 revolucions per minut. També el 1962, la discogràfic Polydor va llançar l'àlbum My Bonnie a tota Alemanya. Després que els Beatles haguessin guanyat fama, l'àlbum es va tornar a publicar al Regne Unit amb el crèdit al canviat. El van anomenar Tony Sheridan and the Beatles. Sobre aquesta cançó My Bonnie, aquesta cançó va ser decisiva pel salt a la fama dels Beatles. La llegenda diu que el 1961 Raymond Jones, un jove de Liverpool, va fer una sol·licitud d'una còpia de My Bonnie, l'única cançó de The Beatles que va cridar l'atenció del llavors gerent d'una botiga de discos de Liverpool, un gerent anomenat Brian Epstein, que després es convertiria doncs en el representant dels Beatles. Quan després d'una sèrie de clients van començar a preguntar per aquest disc senzill a la seva botiga, aquest disc senzill gravat en Tony Sheridan a Alemanya, i no sent capaç el Brian Epstein de trobar-lo a través de cap dels seus contactes habituals en les companyies discogràfiques, doncs va decidir anar a preguntar-lo directament a la banda. Epstein i el seu empleat Alistair Taylor van anar a veure-los actuar a l'abarrotat Pub Cavern Club el 9 de novembre de 1961, el club que estava al carrer de la cantonada de la botiga de Brian Epstein. El Brian recorda l'actuació del grup aquella nit. Va dir: "Vaig quedar impressionat de manera immediata per la seva música, el seu ritme i el seu sentit de l'humor sobre l'escenari. I fins i tot més tard, quan els vaig conèixer, també vaig quedar impressionat pel seu carisma personal." I va ser en aquest mateix moment on va començar tot.
1: And we made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here.

0: My Bonnie, la cançó gràcies a la qual els Beatles van ser coneguts per Brian Epstein, el que es convertiria en el seu mànager i que va morir el 1967 quan es va suïcidar. El Brian Epstein també l'anomenaven el cinquè Beatle per la influència que va tenir sobre la banda. Bé, continuem amb el Tony Sheridan. El fenomenal auge de la carrera dels Beatles els va allunyar de Tony Sheridan, el seu professor. Hi va haver un moment especialment cruel quan van coincidir a Austràlia. Tots estaven al mateix hotel, però no es van poder veure. En Sheridan hi bategava un esperit de contradicció, o potser no es va voler involucrar a l'esperit contracultural que va enxampar els seus antics amics, els Beatles. El 1967 tocava per les forces nord-americanes estacionades al Vietnam i va haver el rumor que havia mort durant un atac del Vietcong. En realitat, la seva banda va ser atacada a trets i un dels seus membres va ser assassinat. I fins i tot l'agència Reuters va arribar a informar que Sheridan havia mort. Més endavant, durant els anys 70, va donar una altra volta de full i va demanar la nacionalitat irlandesa, aparentment en protesta per la política britànica a l'Ulster. Sheridan es va instal·lar als Estats Units i allà va confirmar el que era evident, que tothom el relacionava amb aquella sessió del 22 de juny de 1961 i les inacabables tocates a l'Star Club i al Top Ten d'Hamburg. Això li oferia oportunitats per actuar en convencions de fans dels Beatles i fer discos ocasionals. Per una casualitat, també va treballar breument amb el més capritxós dels mites del rock argentí, Charlie Garcia.
1: Well, let me tell you, well, no checkmate could be the same as sweet Georgia Brown. Crazy feet that dance and eat has sweet Georgia Brown.

0: out the ground.
1: Un altre dels temes d'aquest disc que estem comentant avui del Tony Sheridan, Sweet George Brown. I ara n'escoltem un altre, que porta per títol The Saints, que és una adaptació de When the Saints Go Marching In, un himne gospel nord-americà que pren elements de la música folklòrica. El seu origen és desconegut i la versió més famosa segurament és la que va fer el Louis Armstrong el 1927. Tony Sheridan l'adapta aquí com a ritme de rock.

Un altre tema del repertori de Tony Sheridan era el Nobody Child, una cançó que més endavant van versionar aquell supergrup anomenat Traveling Wilburys, que va tenir una vida efímera però que estava format per grans músics com eren o com són Jeff Beck, Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison i Tom Petty. Nobody's Child, amb el Tony Sheridan una altra vegada.

0: Yeah.
1: Vinga, uns quants apunts més ja per acabar de completar aquest programa d'avui dedicat a Tony Sheridan. Dic que la dècada dels 70, Tony Sheridan va dirigir un programa de ràdio a Alemanya Occidental de música blues, el qual va ser molt ben rebut. El 1978, el Star Club d'Hamburg va ser obert una altra vegada i va realitzar un concert juntament amb la TCB Band. El 13 d'agost de 2002 va llançar Vagabond, una col·lecció en gran part de material propi, però també va incloure una nova versió de Skinny Mini, una cançó que havia gravat anys enrere en el seu primer àlbum. Aquest mateix any, 2002, Tony Sheridan va tocar la guitarra i va cantar pel músic de rock argentí Charlie García en el seu tema I'm Not In Love, del clàssic àlbum de García, Influencia. El Tony Sheridan, per exemple, a més de la música, li interessaven l'heràldica i el disseny d'escuts, i en el moment de la seva mort, el 2013, residia a Sistermühe, un poble al nord d'Hamburg, la ciutat hanseàtica tan arrelada a la seva vida. I precisament, doncs, ja que va estar vinculat, arrelat a Hamburg, doncs va gravar una cançó en alemany, una cançó que porta per títol Ich lieb dich so, que en català vol dir T'estimo molt.

ja per acabar, dic que el 29 de febrer de 2004, el grup alemany de música clàssica Chantal Instrumental Ensemble va produir un concert tribut a The Beatles on va interpretar 15 cançons instrumentals dels Beatles juntament amb 11 més tocades amb Tony Sheridan com a estrella convidada. Un dels plats forts de la nit va ser la interpretació de la cançó de Sheridan Tell Me If You Can, l'únic enregistrament en directe de la cançó que Tony Sheridan va escriure o va coescriure amb Paul McCartney durant la seva estada a Hamburg més de 40 anys abans. Aquesta cançó no l'he trobada, però en compte seu ja per acabar aquest programa escoltarem ara un tema clàssic del rock amb el Tony Sheridan, el tema que porta per títol Jambalaya.

0: I a ritme de jambalaya tanquem aquest programa d'avui que hem dedicat a repassar la trajectòria professional d'aquell gran cantant de rock que va ser Tony Sheridan, amb el qual els Beatles van estar vinculats al seu inici. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Bon dia, amics meus. Aquest és el programa número 10 de a 50 dels 60, l'època nova. Doncs, ja sabeu que soc, com que soc molt aficionat a la...

i ara, parlant de bambines, una que diu, no bambina mia, continuem amb el Domènico Modugno, aquí la teniu, no bambina mia.

Continuem amb Domenico Modugno i No Bambina Mia. Us dic una de les seves bones. Resta con me.

Sí, Domenico, ens quedarem amb tu, que és el que diu, resta com me, queda't amb mi. Aquesta era una de les seves populars, però també en tenim una altra que es diu Vecchio Frac. Amics meus, aquí continuem amb Domenico Modugno, el Vecchio Frac.

0: El Frac, una de les clàssiques. Continuem amb Domenico Modugno i la meva veu ronca i estranya, però la vida ja a vegades és així. Hi ha una que se'n diu Il maestro del violino, amb Domenico Modugno.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi. Re mi fa. Attenzione al mi. Sol. Si fa. Sol la si.

per acabar, una de les seves més populars, és el famós Piove. Amics meus, aquí, a 50 dels 60, el famós Piove. Adeu.

0: Adeu, fins ara.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La Festa de la Bicicleta sumarà aquest dissabte 36 edicions i, a més, tindrà l'històric pas del Tour de França a tocar. La jornada inclourà l'habitual pedalada popular i el lliurament de premis amb diferents categories, com reconeixements a l'originalitat, la participació o l'antiguitat de les bicicletes. A més, els inscrits entraran en el sorteig tant de bicicletes com material esportiu i altres obsequis aportats per l'organització i les empreses col·laboradores. El preu per participar de la Festa de la Bicicleta serà de 2 euros, una aportació que es destinarà íntegrament a finalitats solidàries. El regidor d'Esports, David Kess-Bisser, ha comentat que es manté el format habitual de la Festa de la Bicicleta, amb la novetat, això sí, de tenir el pas del Tour just una setmana després.
2: És un format on la gent pot vindre disfressada, amb aquests otorgaments de premis per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també donant suport a aquest Tour de França, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França, i serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia aquest esdeveniment que ens porta per aquí.
0: La concentració de la Festa de la Bicicleta serà, com és habitual, a l'entrada del poliesportiu a partir de les 7 del vespre i es podran fer inscripcions fins una estona abans. Aquest any, a més, la popular festa cubellenca dedicada a la bicicleta esdevindrà un pròleg del pas del Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món. Passarà per Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026, que començarà un dia abans a Barcelona. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran Cubelles per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:15 del migdia. Tot i que el pas del pilot de ciclistes serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kess-Bisser, ha comentat que serà un fet històric per Cubelles.
2: Per les reunions que hem tingut, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubella, les poblacions que ens estan és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió serà molt alta, és a dir, el tema de tallar la circulació de la carretera serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França. Però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
0: L'Ajuntament està informant aquests dies de com afectarà la circulació de vehicles i vianants el pas del Tour de França per Cubelles, una afectació que es concentrarà a la C31, l'Avinguda de Catalunya, des de 11:45 del migdia fins a les 5 de la tarda aproximadament. El consistori ha preparat itineraris alternatius per garantir la mobilitat malgrat aquest tall de la carretera que creua el municipi. La policia local ha denunciat 6 conductors de motos i ciclomotors en l'última campanya de control. Les infraccions detectades van ser per no respectar els senyals horitzontals. La policia local de Cubelles ha controlat en total 41 motocicletes i ciclomotors en l'última campanya, que han desplegat els dies 13 i 14 de juny. Com a resultat de tots aquests controls, els agents han redactat 6 denúncies, totes per incompliments de la senyalització horitzontal. No han detectat cap infracció, però relacionada ni amb l'ús del casc ni tampoc amb la documentació del vehicle, l'assegurança, la inspecció tècnica, la documentació del conductor ni les condicions tècniques dels vehicles. Aquestes campanyes periòdiques formen part de les actuacions de vigilància i prevenció que s'impulsen des de la policia local en coordinació amb el Servei Català del Trànsit. comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral, al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100.

0: Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors. Tornen los 40 Summer Live a Cubelles. El concert serà el dimarts 28 de juliol al Parc del Prat i actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'emissora municipal del Grupo Prisa ha confirmat aquest mateix dijous que torna a Cubelles, tal com va fer l'any passat, amb una nova proposta de la gira Summer Live que organitza en diverses ciutats catalanes i d'arreu de l'Estat. Els artistes confirmats en el cartell de Cubelles, que serà el 28 de juliol, un dimarts, a partir de les 10 de la nit, al Parc del Prat de Cubelles, són els artistes següents i tocaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You i també Siderland, C-Axe i Lau Givert. El DJ set anirà a càrrec d'en David Álvarez. Més endavant es donaran més detalls de com serà aquest esdeveniment, que, si es confirma que és com l'any passat, era d'accés gratuït a la zona del Parc del Prat de Cubelles. ...454 persones han votat en els pressupostos participatius. Els resultats de quines són les propostes guanyadores es faran públics un cop s'hagin analitzat i ordenat en la taula ciutadana que vetlla per tot aquest procés. El període de votació dels pressupostos participatius s'ha tancat aquest dilluns i, segons les dades publicades per l'Ajuntament, hi hauria hagut més de 1.000 vots emesos per 454 persones. Recordem que tothom podia escollir fins a 3 opcions, és a dir, podia votar 3 opcions diferents i no tots els votants finalment han votat 3 cops, ja que n'hi ha que han triat un sol projecte o 2. Finalment, doncs, més de 1.060 vots en total. Segons les dades publicades per l'Ajuntament, la majoria dels participants són dones, 267, i la franja d'edat que més ha participat és la d'entre 45 i 54 anys, seguit dels que tenen entre 35 i 44 anys. Un cop finalitzat el període de votació, els resultats han de ser analitzats en una reunió de la taula ciutadana de seguiment dels pressupostos participatius, que serà l'encarregada de validar el procés i determinar quines han estat, finalment, les propostes més votades per la ciutadania. Per l'elecció de les propostes guanyadores es tindrà en compte el nombre de vots obtinguts i el seu pressupost, que no podia superar, recordem, els 75.000 euros. Les propostes més votades s'aniran sumant fins a arribar als 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. La piscina municipal ja ho té tot a punt per obrir a partir del dilluns 29 de juny. Serà el segon estiu consecutiu que l'Ajuntament opta per la gestió directa d'aquest equipament, que no té concessió des del 2024. La piscina municipal de Cubelles, doncs, obrirà al públic aquest dilluns que ve, dia 29 de juny, i fins al 6 de setembre. La piscina estarà oberta cada dia de les 11 del matí a les 7 de la tarda. Les entrades es podran comprar directament a les instal·lacions i, per motius de seguretat, l'Ajuntament ha especificat que el pagament s'haurà de fer únicament amb targeta. Les tarifes es mantenen diferenciades entre els empadronats i els no empadronats amb accés gratuït per als infants de fins a 2 anys. A partir dels 2 anys ja paguen. Els preus de les entrades oscil·len entre els 1,20 € i els 4,60 € segons l'edat, la condició de residència i si es tracta d'un dia feiner o festiu. En la Junta de Govern Local del 13 de maig passat es va aprovar la incoació de l'expedient de licitació del contracte de concessió del servei públic de la piscina del Poliesportiu Municipal i de les instal·lacions del bar-restaurant. Tanmateix, finalment, l'executiu ha optat per reobrir la piscina aquesta temporada com ho va fer l'any passat, amb gestió directa mitjançant una empresa externa. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats de la gent gran del curs 2026-2027. L'oferta, organitzada per l'Ajuntament, inclou propostes orientades a la pràctica d'activitat física, l'emprenentatge, l'estimulació cognitiva i la participació social. L'Ajuntament de Cubelles ha obert el període d'inscripcions d'una programació consolidada que oferirà en total una vintena d'activitats diferents distribuïdes en més de 50 grups i horaris. L'oferta inclou propostes que van orientades entre les activitats esportives, per exemple, hi ha pilates, gimnàstica, ioga, ball en línia i caminades, o també tallers de memòria, anglès, català, ortografia, càlcul i raonament, noves tecnologies, pintura, manualitats, patronatge i confecció, i també activitats als horts urbans de Can Travé i propostes lúdiques com el ball dels dissabtes. La programació, a més, també manté la seva aposta per acostar les activitats en diferents barris de Cubelles. D'aquesta manera, més enllà del casal de la gent gran situat al centre, les sessions es desenvoluparan també a Mastrader, al Corral d'Ancona i a la Sala Sociocultural, una distribució territorial que vol fer més fàcil l'accés als serveis i que vol fomentar també la participació de les persones grans que viuen en aquests barris. Les activitats, recordem que s'adrecen a persones majors de 60 anys o pensionistes que estiguin empadronats o siguin residents al municipi, tot i que també hi poden participar persones a partir dels 55 anys o prejubilades, sempre que hi hagi places disponibles. Per inscriure's a les activitats, les persones que vulguin participar per primera vegada en alguna de les activitats hauran d'omplir la seva sol·licitud al Casal de la Gent Gran del 23 al 30 de juny, de les 10 del matí a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Les renovacions de places es gestionaran directament amb les monitores responsables de cada activitat. D'altra banda, recordem que la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, ha destacat que aquest any estan acabant d'enllestir un procés de licitació del servei de dinamització del casal d'avis, que confia que serà un servei que permetrà oferir encara més opcions.
1: La veritat que podem fer projectes més xulos, ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural, fer excursions, per exemple, que també crea vincles, és una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important, no? Continuar aprenent coses durant tota la vida. Jo continuo estudiant i és precisament per això, no? Perquè si tens inquietuds artístiques o d'aprenentatge d'interessos que a tu t'agradin, doncs fer excursions culturals, tot això fa que envelleixis menys.
0: La programació per la gent gran 2026-2027 inclou tota mena d'activitats esportives, formatives i lúdiques que estaran repartides, com hem explicat, en diferents equipaments municipals. A més, també estan repartides en dies diferents i franges horàries de matí i de tarda. Els infants i joves entre 8 i 16 anys que tinguin el carnet de la Biblioteca de Cubelles ja poden participar al programa Llegir té Premi. La iniciativa de la Direcció General de Drets Culturals, Creació i Biblioteques de la Generalitat, en col·laboració amb la plataforma digital Legilan, i que s'anomena Llegir té Premi, té l'objectiu de promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i acostar els serveis de les biblioteques entre els infants i joves durant les vacances d'estiu. Aquest any l'activitat es desenvoluparà entre el 25 de juny i el 31 d'agost, amb totes dues dates incloses. I com funciona? Doncs els participants poden seleccionar les lectures entre més de 1.116 títols diferents, que són en català, en castellà, en anglès i títols de lectura fàcil. La selecció de les obres permet oferir un seguit de propostes de lectura adequades a l'edat i als interessos, des de llibres clàssics fins a les últimes novetats de literatura juvenil. Algunes de les lectures estan disponibles per llegir a la mateixa plataforma, a Biblioteca Digital, al servei de préstec digital de les biblioteques públiques de Catalunya, o mitjançant Atena, que és el catàleg de la xarxa de biblioteques públiques. Els participants responen un seguit de preguntes sobre allò que han llegit, amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces d'un avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en aquest joc que, tornem a repetir, es diu Llegir té Premi. L'organització enviarà les seves biblioteques de referència els premis físics, que seran rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los. La Revetlla Popular de Sant Joan ha omplert un any més la plaça del Mercat, l'acte de la Flama del Canigó, el sopar popular i la música han protagonitzat un any més la celebració de Sant Joan aquí a Cubelles, que hauria reunit unes 1.500 persones segons les dades que ens ha donat l'Ajuntament. L'Ajuntament ha organitzat un any més la rebuda de la Flama del Canigó amb la col·laboració dels castellers del Foix, el Pupillatge i l'agrupació de balls populars com a prèvia de la Revetlla. Després, un cop encesa la foguera, simbòlica i de petites dimensions, s'ha donat el tret al sopar popular amb les taules i cadires a la plaça del Mercat que havia facilitat també l'Ajuntament. A partir de les 10 de la nit, el grup Polis Line i un DJ han animat la celebració fins a les 3 de la matinada. A partir d'aleshores s'ha tancat la festa i ha començat la recollida. L'Ajuntament calcula que en conjunt aquesta revetlla ha reunit unes 1.500 persones. La policia local ha intervingut en les atencions habituals d'una nit com la revetlla de Sant Joan i només han destacat que hi ha hagut també una baralla a primera hora del matí d'aquest dimecres a la zona del centre sense més conseqüències. Per la seva banda, els bombers han informat de 29 sortides a tot el Garraf durant la revetlla, sense detallar els municipis. Sí que han concretat que han fet fins a 15 actuacions per incendis de vegetació i 12 per focs en elements urbans. L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat. Està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
2: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019 i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
2: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Cubellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Cubella, la Rosa Fonoll, i que es quitxen una vegada més a Unitat Cubellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses pues, que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat que és no governar.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Cubellenca.
2: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Cubellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions.
3: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, Història de la Música i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrint l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la Història, Cubelles Noir, Compartim la Platja amb la Natura i la Maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit. I del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació, les tardes de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la Història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com La Maleta Guspireta, Bona Ona, La Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Snake, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 del 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock en Clàssics i, de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir entre d'altres espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snake, el Música en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, L'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock en Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snake i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is strong heart.
1: I ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, que us parla la Txell Marcelles, i estem tots a punt per l'últim programa de la temporada amb el millor. I avui comencem amb el gran, Elvis Presley. Escoltem-lo.

Doncs diem adeu a l'Elvis Presley i a la cançó Viva Las Vegas, com ens deia ara. Què tal? Com ha anat la setmana? Aquesta setmana serà l'última fins a acabar les vacances i tornarem al setembre, bueno, i tornarem amb millors i noves sorpreses, ja us ho avançaré. Dit això, avui porto un programa, doncs, com us ve anunciava abans, replet de coses guais, de cançons guais. No són les meves top, sí que n'hi ha moltes, però avui he portat també Artilleria de la Bona per ja dir adeu a la temporada. Ha estat, com sempre, tot un plaer gaudir d'aquesta ocasió i aquesta oportunitat que sempre fa anys que em va donar Ràdio Cubelles. I com no, doncs és un honor participar i col·laborar en coses del meu poble i en aquest cas doncs compartir aquest amor que li tinc als anys 50 i a la música dels anys 40 i 50 i compartir-la amb tots els oients de Ràdio Cubelles. Doncs res, hem començat amb l'Elvis Presley, com tots ja sabeu i us ho he dit, i el que el coneixíeu ja ho sabeu, i he portat una cançó desenfadada d'una de les seves pel·lícules que en va fer unes quantes, i aquesta cançó es diu Viva Las Vegas, ja que estem a l'estiu, hi ha bon rotllo, el sol, fot una calor que et mors, que estem quasi 40 graus, a Lleida estan a 41, aquí estem a 30 i pico, i doncs millor passar-ho amb cançons guais. Hi ha gent guai que a través del seu art i la seva guspira, com mai més ben dit, transmet bon rotllo. I ara passem a un altre que a mi m'encanta, que estic enamorada d'aquest senyor, que és el J.D. McPherson. És un gran de la nostra era. I res, escoltem una cançó que m'encanta, que també per avui era ideal, que es diu Wolf Teeth, amb J.D. McPherson. Escoltem-la.

Diem adeu al senyor J.D. McPherson amb Wolf Teeth. I ara passem a una altra cançó que també m'encanta, que l'he portat moltes vegades, però avui dic, va, per ser l'últim dia del programa, escoltem aquesta cançó que m'encanta, que també porta molt bon rotllo, bueno, com totes, en definitiva, que es diu Rockabilly Boogie, i és del Johnny Brunet, Burnett, que un company em va rectificar, sí, és veritat, tens raó, un altre rockabilly que m'ho ha dit. A vegades al córrer se m'escapen les paraules, això és el que té tenir una edat. Doncs Johnny Burnett amb Rockabilly Boogie.

Diem adeu al Johnny Burnett i ara passem amb el Carl Perkins, una altra llegenda de l'època i del moviment, amb una cançó que es diu Matchbox, també no té desperdici, molt guapa i res. Abans de marxar del programa d'aquest últim de la temporada, com us he dit abans, us informaré d'un festival que tenim aquí a un minut de casa. Després de la cançó del Carl Perkins, ja us informaré. Vinga, escoltem Matchbox, Carl Perkins.

Doncs ja m'adeu al Carl Perkins, que em faig el trabalengües de la jornada. I ara, doncs, també ja sabeu que m'agrada portar dins del programa un parell o tres del gran, del rei del rock and roll, que en aquest cas, doncs, mira, també és una altra pel·lícula que ha fet i és una cançó que m'encanta. És que, clar, m'agraden totes de l'Elvis i és complicat amb un programa de la durada que tinc portar-les totes, no? Però mica en mica vaig posant unes quantes perquè així doncs ens vagin sonant i sobretot les greatest hits d'ell, en aquest cas Return to Sender, molt bonica, molt xula, molt amena i molt, molt guai. A més el videoclip, el tros de la pel·lícula que ens passen de la cançó és superxula, veiem com es mou l'Elvis, que és una passada, l'estilazo que tenia, la roba que portava, en definitiva, inimitable, l'únic. Escoltem-lo, el rei del rock and roll, Return to Sender.

Return to Sender de Elvis Presley. I ara, ara una altra cançó, si no em quedo. Perdoneu, afònica. És el que té l'aire condicionat. I això, ara ja sí, ja. Doncs una altra cançó que del J.D. McPherson avui, com que és un dia especial, no? Doncs he volgut portar un parell o tres de cada artista que m'encanta. I aquest cas, Let the Good Times Roll, aquesta que l'escolto cada dia, és molt maca i el videoclip també és molt bonic, us el recomano, us el recomano, és una parella que tenen un nen petit en blanc i negre, però és d'ara, no? I ballen, ballen rockabilly a casa seva, no? I es veu imatges amb el nen, amb la mare, no? Molt bonic el videoclip. Doncs res, no m'enrotllo més, que al final després acabo enrotllant-me. Let the good times roll, J.D.

Let the Good Times Roll, J.D. McPherson, i ara passem amb una de les meves cançons fetitxe, que les punxo, m'encanta, és molt bona i també em dona molt bon rotllo. Es diu, avui no paro tu amb el coll, és que amb l'aire condicionat, escolta'm, si no, però si no ens fregim amb aquestes calorades. Una cançó que es diu Little Miss Tease, del Jason Stardey. Escoltem-la.

Jason Starday, Little Misties. I ara entrem a la recta final del programa. Com us deia, a principis de juliol tenim un festival aquí a costat de casa, bueno, a casa, a Cubelles, i dir-vos que és la Supermati Custom el 10, 11 i 12 de juliol. Els nostres companys i grans organitzadors i grans persones, el Hollister, el Dani, la Sun i tots els que col·laboren amb ell sempre per amor a aquest festival, dir-vos que, doncs res, que aquests dies, 10, 11 i 12 de juliol, teniu cita aquí al Hollister amb el Festival de Rock de la Supermati Custom, com cada any de fa molts anys que li dediquen a la Mati. Tenim shows de tot tipus, exhibicions de cotxes, motos, Coney and the Rockets, també marxen sempre amb les antorxes, salida d'antorxes, The Beast, punxadiscos, i shows de burlers. En fi, un munt de coses per distreure durant 3 dies sense parar. Dit això, hem apuntat els 3 dies i seguim amb... Ja entrem, com us deia, a la recta final del programa. I marxem amb una cançó que vaig descobrir, bueno, aquesta no, l'última encara ens queda, una cançó que vaig descobrir de la filla del Frank Sinatra, la Nancy Sinatra, que jo no coneixia aquesta cançó i em va encantar sempre, com que sempre estem intentant anar descobrint coses noves, aquesta cançó la vaig descobrir i em va encantar, i es diu Rockin' Rock and Roll, Nancy Sinatra. Escoltem-la i és superguapa.

Brutal, brutal, m'encanta aquesta dona amb aquesta cançó, és un espectacle. Ja sabem que aquesta, la senyora, la cançó més coneguda és These Boots Are Made For Walking, la filla del gran de la veu, el Frank Sinatra. I ara sí que ja hem arribat al final del programa. Doncs això, dir-vos que ha estat tot un plaer, com sempre, des de fa quasi 10 anys que faig aquest programa, abans dins d'una col·laboració d'un programa que feien els matins, i després jo ja vaig tenir el meu programa. Sempre és tot un honor participar en Coses del Poble, sempre. I res, espero que passeu un estiu guai, superguai, dels paraguais, com es deia abans. Gaudiu al màxim de la tranquil·litat, encara que ens toqui treballar, els que treballem, doncs treballar, quin remei. Però sobretot, tinguem sempre bon rotllo, tinguem, perdoneu, la d'això de l'aire condicionat, que avui m'està donant la llauna, que tinguem sempre alegria, bon rotllo, transmetem sempre els del voltant bon rotllo, i a vegades és complicat perquè la vida ens posa moltes pedres al camí, però amb aquesta bona música i les nostres coses que ens agraden, doncs es pot fer la vida més fàcil. Aquest programa, doncs, sempre he intentat, doncs, això, transmetre el bon rotllo, l'alegria que en transmet a mi aquesta música. I res, passeu un bon estiu, ens retrobem. Tindrem un programa de la maleta a la guspireta més canyero al setembre, més estona, ja que m'ho ha sol·licitat molta gent que m'ha dit que es fa curt, doncs farem més estona, i jo un plaer, encantadíssima, tenim música per parar un carro, i res. Em dic adeu, com no, amb el gran, com tota la temporada he anat acompanyant-vos amb el gran, a l'Elvis Presley, el rei, com no, per mi és un gran mite i un gran persona a seguir, tot i que va tenir molts de problemes, però per això era un gran mite, perquè normalment els mites la vida no la tenen fàcil. Una cançó que es diu Follow That Dream, segueix aquest somni, seguiu sempre els vostres somnis, com en deia ell, el gran Elvis Presley. Seguim el somni, seguim l'estiu, seguim el bon rotllo, seguim sempre aquí. La Txell Marcelles us diu adeu, bon estiu, i ens retrobem al setembre. Fins aviat, salut i rock and roll!

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: I fins aquí el programa d'avui. Ha sigut un plaer tenir-vos. Us ha parlat el Xavier Borrell. Això és Cubelles Noir Ràdio, Ràdio Cubelles. I ens veiem la setmana que ve amb més cosetes. Adeu!
2: Cubelles Noir Ràdio. I serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
3: Mundial?
2: Universal.
4: En tots els idiomes?
2: El que falli falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
3: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts
2: a la màquina del temps.
1: I és que comencem així de bé com sempre, com cada setmana. Avui especial Happy 60. 107.5 de l'FM, Ràdio Cubelles.

Espai 560, programa especialíssim, Happy 60. El twist que ve que va marcar aquests anys 60, entre altres temes, en tanta música, perquè la música sempre s'acompanya, sigui l'època que sigui, però volem més twist, twist and shoot.

Un estil, el twist, que va marcar tota una època, doncs, els anys 60, encara que, efectivament, hi han hagut altres èxits, altres estils dintre d'aquests anys, dels anys 60. Molts temes, i em costa decidir-me per un en concret, perquè sempre el que volem amb la música és ser feliços. Happy day, happy 60. Per tant, good vibrations. Bones vibrations.

I és que la nostra màquina del temps, aquesta bogeria de màquina del temps, ha retrocedit fins la temporada dels 60. I als anys 60 també altres temes, altres grans èxits, com per exemple el

I com ja és costum, la nostra màquina, la nostra boja màquina del temps, d'on continua saltant amb aquest trepidant estil dels anys 60, i ens anirem a un tema molt conegut, Yellow Submarine. Versions especialíssims per tu.

I és que ens agrada els anys 60, ens agrada totes les èpoques, els anys 50, 60, inclús els anys 20, els anys 90. I ara, seguidament, ens anirem a un altre tema també boníssim, i és que volem més twist, i amb twist, les tweets again.

Let's do it again. Això és la teva màquina del temps. Les tuïs d'aquests ens anirem a un altre tema, perquè la música aquí, amb aquest especial Night 60, Night, Die Happy Day 60, ens anem a un altre tema també conegut, que s'ha versionat moltíssim també, i que ara te'l posem aquí, amb aquesta versió, Obladi, Oblada.

és que ens agrada aquests temes dels anys 60. Ens agrada tenir aquests Happy 60. I és que ara escoltarem una cançó que a mi personalment també m'agrada moltíssim. What's New?

0: and your pussycat
1: knows. I és que aquest programa el fem especialment per tu, d'aquest programa de Ràdio Cubelles, i que volem que t'arribi a tu, que volem que t'arribi al teu transistor, al teu receptor de ràdio, From Me

Avui disfrutant d'aquests anys, d'aquests happy days dels anys 60, aquest happy flower dels anys 60. I ens anirem a un altre gran tema també per reivindicar aquests anys 60, a Hard Day Nights.

Sempre feliços, sempre happy amb aquests Happy 60. Happy days, happy anys 60. 100% de l'FM Ràdio Coell és una de les emissores més antigues de la comarca. Temes instrumentals per rememorar també els anys 60. Disfrutant enormement la música que mai passa de moda, i és que ara continuarem amb un altre gran tema. Recordeu aquell Love Me Do?

Love Me Do, aquesta veu, com dic, molt sensual, una veu que ens invita a recordar, a transportar-nos amb aquesta boja màquina del temps als anys 60. Continuem, Der Sakin, Hush.

grans temes per recordar, grans temes per somiar. La nostra màquina del temps que viatja cap als anys 60. I continuem en un gran tema, Something Stupid.

I love you, que quin gran tema, i és que continuem amb molta canya aquí recordant aquesta temporada dels anys 60 que tant i tant ens agrada. Particularment m'agraden totes les èpoques musicals, potser la que menys aquesta que estem visquem, aquesta que estem escoltant, amb uns ritmes que no acabo de comprendre, però això no quita que tingui el seu mèrit. Qui sóc jo per jutjar cap tipus de música? Continuem amb els anys 60, Hockett, Wanna Feeling.

I és que segurament molts d'aquests temes us sonen en versions molt diferents i en versions més actuals. Seguidament un altre tema que va donar també que parlar moltíscim, bueno, més que parlar, que escoltar moltíssim, Up, Up and Away.

Estic segur que esteu disfrutant tant com jo, o potser més. I ara ens anirem amb un altre gran tema també, per retornar, per seguir amb aquests anys 60 que tant i tant ens agraden. I ho farem de la millor manera amb molta més música, Summer Holiday.

Recordeu que aquest programa sempre es fa amb suport físic, com els d'abans. Amb discs compactes, amb LP, amb vinil i amb cinta de casset. Sonant per tu, el suport físic dels anys 60, Happy 60.

altres versions, altra música, altres temes, la música que no trobaràs a cap altre lloc. Només aquí, sense Pusin de la FM, la teva màquina del temps.

és que aquestes veus a mi personalment m'agraden moltíssim, perquè són altres versions. No és el mateix que sempre trobes a altres ràdios. Aquí només som únics al 107.5 de la FM, Ràdio Cubelles. I ara, seguidament, un altre tema. I want to hold your hand.

I és que de vegades senta bé, de vegades ens agrada. Ens agrada rememorar els anys 60 i ens agrada escoltar temes que sonen igual i a la vegada diferent. Que els han escoltat moltíssimes vegades amb altres versions, però que només trobes aquí a Ràdio Covella, Sweet Caroline.

I és que ens anem quedant sense temps i anirem a l'últim tema per rememorar aquests anys 60, però també tinc que dir que farem almenys un parell de programes més recordant, rememorant els anys 60. Avui és aquest especial Happy Day 60. I ens anirem, ens acomiadarem amb el Downtown, un tema que sona als anys 60.

I és que aquest és l'últim tema per aquesta sessió d'aquesta setmana. Recordeu que la pròxima setmana tornarem amb molta més música, amb moltes més programes especials Happy 60.

Ara, col·locaus un tema de Ata Hualpa Abuletos. I nada, i múvete.

0: Segona Ona. Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu.
1: Això és Bona Ona!
2: Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.

Molt bona nit, família, i benvinguts un cap de setmana més a Bona Ona. Encantat d'estar amb vosaltres una nit més, amb tota l'energia abans de sortir. Així que som-hi, cinquè programa, a tope! I aquí, una nit més, Jordi Vera per tots vosaltres. Ja comença la calor a l'estudi, a propet de l'estiu. Així que deixa't anar i prepara't. Recordem l'insta del programa bonaona.radio. bonaona.radio. Atents als sortejos de les samarretes. Anem a omplir-ho entre tots. Som-hi, va!

0: I us recordem la web del programa:
1: bonaonaradio.com. Podreu seguir totes les nostres sessions i fer les peticions amb molt de love per a qui vulgueu vosaltres. Així que som-hi! bonaonaradio.com.

Hey, chega! Deixa de despertar! Arriba el cap de setmana!

això és una cançó fúnica. Hey, anem a la platja. Puja!

I ara, amb aquest ritme, us recordem a l'Insta del programa. Vam començar amb 0 seguidors, ja en tenim vora de 300. Seguim junts, omplint-lo, amb gent, amb bona vibra i amb bon rotllo. Us recordem, bonaona.radio. Bonaona.radio!

una abraçada molt molt gran per la Carmina. Així que felicitats, Carmina! Puja! Carmina, va per tu, això! De la Sol i la Rol!

I des d'aquí volem fer cas a l'Humbert, que ens ha fet una petició molt especial per algú molt important per ell. Una noia que es diu Idoia, 1,80 m de morena impressionant. Humbert Mamaita, quina sort que tens! Idoia!

energia positiva. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Només per tu.

moltes gràcies per estar una nit més amb nosaltres. Sí. M'agrada connectar amb vosaltres.

Bé, família, estem arribant al final del programa i us volem anunciar una novetat molt important pel proper programa. Tindrem amb nosaltres la presència de DJ Eddie Prats, un dels millors discjòqueis de l'àrea metropolitana Barcelona, que farà una sessió en directe per tots nosaltres. Un DJ que té milers de visites en les seves sessions a YouTube. I el tindrem en directe i per tots vosaltres aquí a Ràdio Cubelles. Un plaer, Eddie, que ens vulguis acompanyar. Una abraçada, amics! I ara,

0: un espai on la música house ens connecta. Energia positiva.
1: Acabem el programa d'avui.
0: I ritme viu.
1: Un plaer connectar amb vosaltres cada cap de setmana.
0: Això és Bona Ona!
1: Jordi Vera des de Ràdio Cubelles, en directe des de l'estudi 1.
0: Sí! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir.
1: Ens veiem el proper cap de setmana.
0: Puja el volum. Benvinguts a la bona música.